0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: ¿Tenemos visita?
2: Olivia Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton.
3: Sentimos una conexión muy profunda con vosotros.
2: Cuando estos son tus invitados, nada puede salir mal.
1: ¡Nos están vacilando!
2: Oh, sí.
4: Nos encantan los ambientes tensos.
2: Acepta la invitación. El 16 de octubre solo en cines.
5: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
6: el 27.587, serie 29.
5: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Bien jugado.
7: La fruta y verdura de Aldi es fresquísima y tiene un precio inconfesable.
8: Incomparable, Al. Somos el super que más baja los precios de los frescos.
7: No hacía falta corregirme en público. Esta semana el kilo de mandarinas a 1,59.
8: Y la hamburguesa Crunchy Chicken a 2,99 los 480 gramos. Aldi.
7: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
9: Ontinyent 95.3.
10: Comprueba que todo está más barato en Hiperver.
11: A la carnicería Alta y Hiperver trobaràs el quilo de salchicha blanca o roja, xorís, casolà aperitiu, blanc i picant a 6 euros amb 95 cèntims i l'hamburguesa especial de vedella roja natural d'elaboració pròpia a 12 euros amb 95 cèntims el quilo. I a la nostra charcuteria Alta i trobaràs el bacon fumat Monels a 9 euros amb 95 cèntims el quilo. Els frescos sempre a Hiperver.
12: Arriba la 17ª Mostra d'Artesania i Gastronòmica a Bèlgida. Del 16 al 18 d'octubre, no et perdes 3 dies plens de sabor i diversió al Parc Ausiàs Marc. Divendres, tardeo amb música en directe. I dissabte i diumenge, paradetes d'artesania, la millor gastronomia, activitats infantils, música i un gran castell de focs artificials. Organitza l'Ajuntament de Bèlgida amb la col·laboració de València Turisme, l'àrea de joventut de la Diputació de València i la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç y turisme.
13: No es solo una cama articulada, es poder sentarse a comer, moverse sin dolor, es dignidad, descanso y alivio. Y no tuve que comprarla. En Cuidama alquilé la cama articulada solo el tiempo que la necesitábamos. Porque el día que ya no esté, no quiero tener que vender recuerdos. Cuidama.net. Hazle fácil y agradable sus días más difíciles. Ellos lo hicieron por ti.
14: En el corazón de Sátiva encuentras restaurante Ca Concha, un lugar donde los sentidos despiertan. En Ca Concha te invita a saborear lo mejor de la cocina tradicional sativina. Paellas, arroces, carnes a la brasa y ese toque de hogar que solo ellos saben dar. Reservas en el teléfono 699-34-34-45, Plaza de la Basa 10, Sátiva, Ca Concha, donde el sabor y la inspiración van de la mano.
15: Este dissabte 17 d'octubre vine al Parc Mestre Ferrero. Arriba Tic Tac al Parc. Viu una gran jornada familiar amb bici, ruta, tallers, castells inflables, contacontes, ritmes del món i l'espectacle itinerant Dof amb batucada en viu. Totes les activitats són lliures i gratuïtes. T'esperem. Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat d'atracció. Hi ha moments en què comptar amb algú de confiança marca la diferència. A l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, treballem cada dia per proporcionar molt més que ajudar a domicili. Oferim companyia, cura i tranquil·litat amb una atenció propera i adaptada a les necessitats de cada persona i de la seva família. Ens trobaràs al carrer Salvador Tormo, 44, o pots telefonar-nos al 610-269412. AMCO. Cuidem persones, millorem vides.
9: 95.3.